0: mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
1: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
2: És la una i mitja, tot a punt a Ciutadella, pel moment més especial de l'any. Les portes de Cal Caixer Senyor ja han obert i d'aquí a mitja hora sonarà el primer toc de Fabiol que donarà els sus a les festes de Sant Joan. L'ambient al carrer ja fa estona que és de festa i emoció.
3: Vist perquè ja arena posada, ambient, banda, m'agradaria ja posar un programa de Montescavall i empenya i fer festa.
4: Jo, molta bulla i molta alegria.
5: Visca Sant Joan! Mallorquins veteranos que no fallam per Sant Joan!
6: La il·lusió se nota, se sent i Sant Joan està present.
7: Molta il·lusió, moltes ganes i amb molt de seny.
2: Un dispositiu format per un miler de persones batlarà per la seguretat. Al capdavant hi ha el cap de la policia local, Diego Pastrana.
8: Som equips multidisciplinars, som equips que fem feina tots junts, hem fet una formació conjunta tots i, per tant, després el resultat es veu un mig escarrer de que tots actuam com un autèntic rellotge.
2: Avui és dimarts 23 de juny, Víctor Bejarano és el control tècnic, us parla Jaume Vinyes, repassant titulars amb Jorge López. L'edifici Gesa ja té projecte.
9: Encabirà espais per usos culturals i d'innovació, a més un edifici annex per un auditori, un centre d'interpretació de l'energia i un aparcament soterrat amb un miler de places. Jaime Martínez és el batle de Palma.
10: Perquè aquesta actuació no consisteix només en rehabilitar un edifici, consisteix en obrir un nou espai d'oportunitats a Palma, un espai on conviuran cultura, innovació, coneixement, emprenedoria i activitat econòmica.
2: Els Rentacar hauran d'aclarir els números.
9: El Consell de Mallorca demanarà a les empreses de lloguer el nombre de cotxes de les seves flotes per poder determinar el sostre de vehicles d'entrada i el màxim de cotxes de lloguer autoritzats.
2: I en els esports?
9: El Mallorca començarà la pretemporada el dilluns 6 de juliol amb les habituals proves mèdiques. L'equip jugarà 5 amistosos i el 5 d'agost es jugarà el trofeu Ciutat de Palma. El club ha donat a conèixer el calendari una vegada s'ha confirmat la sortida de Demichelis i que Luis García serà el nou entrenador.
2: Coneguem bon ara la previsió meteorològica per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
11: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen lleugerament les temperatures, però continuen altes. Encara a l'interior de Mallorca es podran arribar o superar els 38 graus i també més de 36 graus a Eivissa i a Formentera. Avui els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Palma, 32 a Maó i a Eivissa i 28 graus a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis. 35 graus a Palma, 32 a Maó, 31 graus a Eivissa i 28 a Formentera. La nit serà tropical a gairebé tot el territori, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. Demà també continuarà el temps estable i càlid, amb sol i cel clar. Bufarà vent fluix amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
2: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a les 2:10. Us deixem ara amb Paula Bendito i una edició molt especial, molt santjoanera, de Punt de Fuga.
12: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
13: Bon dia. Comença l'especial de Sant Joan que feim avui a Punt de Fuga, el magazín de Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Avui és dia gran a Ciutadella.

Durant el programa d'avui, que vos acompanyarà fins les dues de l'Eurobaixa, serem a diferents punts de Ciutadella i parlarem amb els protagonistes de la festa. I el més important, sentirem el que tothom espera ja en aquestes hores, el Fabiolet demanant permís al caixer senyor per fer el replec, i a les dues d'en punt sentirem el primer toc. Víctor Bejarano i Paco Laguna són el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Comencem. La festa.

0: Són ara mateix la 1:35. Queden 25 minuts per les 2 de l'hora baixa. L'emoció ja es nota. Comença el compte enrere per al primer toc a les 2 en punt. Ciutadella vibra amb les seves festes més estimades. Sant Joan ja és aquí. Caixer Senyor, enguany Ignasi Saura, ja està plena de gent per escoltar el Fabioler Sebastià Solort fent el primer toc. Hi ha gent ja dins la casa i també a les portes. El nostre company Llorenç Sallés és a la plaça de la Catedral de Ciutadella i té una vista privilegiada de tot això. Llorenç, bon dia. Quin és l'ambient en aquests minuts previs del primer toc?
1: Bon dia, Paula. Un dia molt especial. L'ambient és, com tu deies, ben bé de compte enrere. El rellotge de la catedral que veiem nosaltres aquí ben a de vora ens marca les 13:35 i la plaça ja està bona i plena del tot. Nosaltres ens trobem a un balcó elevat i des d'aquí podem veure els centenars de persones que ja esperen que siguin les 2 en punt i que, a partir de llavors, la festa, com si fos una descàrrega elèctrica, esclati i s'escampi per tota la ciutat. Fa calor, moltíssima calor. Per això no és obstacle per a que tota aquesta gent desafiï el sol i el termòmetre. Veiem des d'aquí molta gent que cerca la poca ombra que encara queda a la plaça. Veiem gorres, ventalls, molts ventalls per intentar moure una mica aquest aire càlid que avui ens acompanya. I també hi ha moltíssima, moltíssima gent, els més valents, ja dins el Palau Olivà, des d'on sortirà el caixer senyor d'enguany, Ignasi Saura Sánchez, i on acudirà d'aquí uns minuts en Sebastià Salort, el mític fabioler de les festes, a demanar permís per iniciar el replec. Aquí, Paula, està gairebé tot a punt, molts nervis, molta il·lusió i a punt per a que el so del tambor i el fabiol ens posi la pell de gallina.
0: Llorenç, és un moment molt emocionant per a tots els que viuen aquestes festes, però sobretot per a la gent de Ciutadella. És la festa més sentida, més estimada. Què significa per al ciutadellenc Sant Joan aquest moment que viurem ara d'aquí només uns minuts?
1: Paula, aquesta és la pregunta que Ciutadella du segles intentant respondre. Què és Sant Joan pels ciutadellans? A dia d'avui encara no hi ha resposta. Aquests dies hem estat xerrant amb molta gent, preparant reportatges, i us puc assegurar que ningú no sabia posar paraules a aquest sentiment. I jo tampoc, us ho asseguro. Només us posaré un exemple real. Ara mateix, nosaltres estem a dalt d'un balcó de la plaça, amb una multitud a baix. En certa manera, em sent com si anés a donar les campanades d'any nou, dia 31 de desembre, com si fos una d'aquelles estrelles televisives a la Puerta del Sol. Idò, potser a Ciutadella no anem tan desencaminats, no per això de l'estrella televisiva, que no és el cas, però sí per això de l'inici de l'any. A Ciutadella, Sant Joan ho és tot, ho marca i ho condiciona tot. Aquí, tot i que els anys naturals comencen com no pot ser d'altra manera, dia 1 de gener, els anys reals, el de sentiment, comencen per Sant Joan i es compten des d'un Sant Joan fins al següent. Aquí, per aquesta festa, és com si tot s'aturés, com si s'oblidessin preocupacions, problemes, discussions, fins i tot enemistats. És com una pausa necessària, un parèntesi que tot ho aclareix, encara que sigui de manera transitòria, i a la vegada també és l'esclat de tot un poble. Al carrer, quan demanes que suposa Sant Joan a la gent d'aquí, et diuen que és un sentiment difícil d'explicar, i jo us en dono fe.
0: Gràcies, Llorenç, per fer-nos sentir quasi com si fóssim ciutadans tots, per fer-nos sentir el que sentiu vosaltres amb aquesta festa.
1: Gràcies a vosaltres. Sa panxa del
0: revés, els bars a rebentar. I Sant Joan és sobretot una festa carregada de tradició que s'ha mantingut gairebé intacta durant els centenars d'anys. I en aquesta tradició són molt importants els caixers i el paper que desenvolupen a la festa. Representen els estaments socials que hi havia a l'edat mitjana a Ciutadella. Cada 2 anys els caixers canvien i enguany és el primer bienni d'aquesta nova junta de caixers, formada pel caixer senyor, ho dèiem, és qui presideix les celebracions, enguany és Ignasi Saura. Després l'escoltarem donant el permís al fabioler per fer el replec i també hi ha el caixer Freddy, el caixer casat, el caixer pagès de migjorn, el de tramuntana i el caixer capellà. Amb tots ells hem parlat, els hem demanat què suposa formar part de la junta de caixers.
2: Caixer senyor.
3: Sembla que és un moment que mai arribarà i va arribar. I en aquell moment, bueno, molta il·lusió, però també molta responsabilitat i amb un orgull van dir que sí, però també conscient d'aquesta responsabilitat que era pues, representar aquest càrrec.
2: Caixer fadrí.
4: És un privilegi que molt poques tenen la sort de poder viure. I en el meu cas, concretament, la caixer fadrí, poder dur la bandera, pues, ho espero amb molt de respecte cap a la festa i amb moltes ganes ja de que arribi el moment.
2: Caixer casat.
5: És un honor
2: el primer de tot, i és un somni fer realitat.
5: Caixer pagès de migjorn.
6: Mos ha capgirat un poc Sant Joan de sempre, no? En el sentit de tenir un càrrec i molta responsabilitat dins la festa.
5: Caixer pagès de tramuntana.
7: Suposa, primer, un privilegi, perquè l'Ignasi Saura hagi comptat amb jo per ser caixer pagès de tramuntana. I després, bueno, també és una responsabilitat grossa.
5: Capellana.
8: Tota una responsabilitat formar part d'una junta de caixers, no?
0: I els ciutadans viuen en gran emoció Sant Joan, però sempre hi ha un moment que tots esperen amb més il·lusió. Aquest és el de cada un d'ells.
5: Caixer senyor.
3: Per jo personalment és el moment de ser convidat a l'Ajuntament. Crec que és un moment en què pots connectar amb el poble, no? I amb les autoritats, i és un moment que espera amb molta il·lusió.
5: Caixer fadrí.
4: La sortida des dissabte, amb el que és el moment que en Sebastià passi a cercar-me i obrir la cotxeria i veure la quantitat de gent que hi haurà i poder-ho fer bé, allà me penso que és un moment que me quedarà marcat.
5: Caixer casat.
2: Quan me venguin a cercar dia 23, d'altes cavall, la sortida primera és la que me fa més il·lusió, veure la dona com penja la bandera per primera vegada, i després cada petit detall que pugui viure serà igual d'especial.
5: Caixer pagès de migjorn.
6: Crec que és un moment molt esperat també en la sortida del dissabte de Sant Joan, que és el primer tros que iniciant la festa, i crec que veure sortir de la cotxeria tota la gent, tota la família, de ser molt polit, no?
5: Caixer pagès de tramuntana.
7: La sortida és dissabte 23 a casa nostra, que te venen a cercar, i supos que estiguem rodejats des de casa teua i la família, i de ser un moment molt polit, també.
5: Capellana.
8: L'entrada es born, sempre és un poc, s'apart d'així un poc, que agafes amb més nervis, no?, aquesta entrada a galop, juntament amb el caixer senyor, fins a la plaça per donar inici a la festa. I tots els moments, les vespres, l'Eucaristia, l'anada de Sant Joan de Missa, aquest espai de calma, després de tumulto de gent d'esborn, no?
0: I què demanen els caixers a la gent que viu la festa? Els han preguntat.
5: Caixer senyor.
3: Caixers i capellers com a poble, pues, oh, que ho visquin, ho disfrutin amb molta intensitat, però amb respecte i amb generositat.
5: Caixer fadrí.
4: Que passin bones festes, que disfrutin molt, que són uns dies que esperam durant tot l'any i passa molt ràpid, i això, que xalim molt i poca cosa més. I en els de fora, pues, demanar-li sobretot respecte i seny.
5: Caixer casat.
2: Ara els ciutadans els demanen que disfrutin moltíssim i que la visquin com la viuen cada any, que tenim la sort de tenir una festa espectacular, i els visitants els demanen, el primer de tot, que la respectin, que l'entenguin i que després la disfrutin moltíssim, també.
5: Caixer pagès de migjorn.
6: Que no han de confondre Sant Joan amb una festa, amb un negoci, sobretot. I poder preservar i tots els protocols que s'han fet sempre puguin seguir i puguen disfrutar nosaltres, els fills petits, tots, de lo que és Sant Joan.
5: Caixer pagès de tramuntana.
7: Respecte per la festa, això, el primer. La festa no la fa només els cavallers o tal o qual. La festa la feim tots, des dels ciutadans fins als visitants.
5: Capellana.
8: Sobretot que visquin la festa, que siguin feliços, que la disfrutin, que deixin de banda problemes, situacions, i intentin viure aquesta fraternitat, aquesta germanor. En els qui mos visiten, doncs que contemplin la festa, que l'observin, que la comencin a estimar com l'estimem nosaltres, no? I molt de respecte i molt de seny per tothom sempre.
0: Queden cada vegada manco minuts per al primer toc, moment àlgid de la festa de Sant Joan, però ahir Ciutadella ja es va preparar per les celebracions d'avui amb els festers. El foc i la música varen ser els protagonistes. Una festa popular que omplia els carrers de Ciutadella, i allà hi era el Lluís Mestres. Connectam amb ell per parlar d'aquesta revetlla. Bon dia, Lluís.
9: Bon dia. Les festes de Sant Joan són el patrimoni cultural més preuat de Ciutadella. De fet, representen segles d'història, tradició, identitat compartida. Avui aquesta festa és un moment molt especial, especialment pels ciutadellencs, ja que parlen que aquest Sant Joan és un sentiment difícilment que es pot descriure. De fet, són els instants previs a les dues del migdia, quasi tot l'any esperant aquest instant, aquest moment que inicia més de 40 hores de celebracions quasi de manera ininterrompuda. Festa on tothom hi participa. I si et sembla, ens fixem, per exemple, en un dels personatges, Carme Mesquida, és la mare abadesa del convent de Santa Clara, que ahir vespre, quasi a la mitjanit, parlava precisament del que significa Sant Joan i Santa Clara.
10: Ens venen a demanar que tradem, que és el propi nostre, i és, mira, ens sentim molt integrades dins aquestes festes també, perquè Santa Clara sempre ha estat una comunitat molt arrelada en el poble, en la història de Ciutadella.
0: Lluís, tu ara mateix ets a la plaça d'Esborn, allà està tot tranquil, ara mateix tot es concentra a Cascaixer Senyor, però on te trobes tu se convertirà en poques hores en l'epicentre de la festa.
9: De fet, serà el segon gran escenari d'avui, dia 23, després de les dues, el Fabioler inicia aquest replec, els cavallers es van incorporant, van casa per casa dels participants i cap a les 5:15, 5:30 els primers cavallers entraran aquí a la plaça d'Esborn. El moment més esperat, però, de la festa serà l'entrada del caixer senyor. Instants abans ho haurà fet el caixer capellà i cap a les 6 de l'hora baixa, entrada triomfal del caixer senyor al galop, llavors esclata la festa de Sant Joan, la banda comença a tocar la música del Jaleo. Una plaça del Born amb un aforament que no pot superar les 27.600 persones. De fet, ja veiem els respectius agents de seguretat, perquè d'aquí uns instants, també d'aquí unes hores, començaran a controlar tota la gent que entra a la plaça del Born perquè no superi aquest aforament màxim de 27.600 persones.
0: I aquesta música del Jaleo acompanyarà milers de persones que se reuniran avui a hora baixa a la plaça d'Esborn, com dèiem, per participar en un dels actes centrals de Sant Joan. El Caragol d'Esborn és, de fet, on més persones hi participen. Sant Joan és una festa que ha crescut molt en els darrers anys i, de fet, per la seva dimensió, és, sense dubte, una de les celebracions més importants de les Illes. En parla d'això Llorenç Sallés.
11: Començant pels veritables protagonistes de la festa. Enguany s'han inscrit 190 caixers i cavallers a les festes de Sant Joan. El cavaller més jove serà Joan Marquès, del lloc de Vinigarba, que té 12 anys, i el cavaller de més edat, en Pere Bosch Serra, l'amo de Son Morro, que va néixer el 1943. La festa es divideix en tres tandes, 23 capvespre, 24 matí i 24 capvespre. Idò, el moment de més participació serà el dia 24 capvespre, quan hi haurà 136 cavalls. Uns cavalls que necessiten que es reparteixin pels carrers de Ciutadella 150 tones d'arena per garantir la seva seguretat. Aquesta és una només de les tasques que es fa durant els dies previs a Sant Joan. Es fa feina durant uns 7 mesos per tenir a punt tots els preparatius i els darrers 3 mesos hi ha unes 40 persones de l'Ajuntament que fan feina gairebé en exclusiva preparant la festa.

0: aquest és el moment en què, segons el pla director de les festes, es reuneix més gent a un mateix espai durant les festes de Sant Joan. És el Caragol d'Esborn, que concentra 27.600 persones a la plaça d'Esborn. La banda de música, que sentiu com toca el jaleo, està formada per unes 90 persones. I si xerrant d'aglomeració de gent, també és notable als Jocs d'Esplà, on hi ha més de 25.000 persones, i enguany també el primer toc, que tindrà lloc al Palau Olivar, a la plaça Catedral, on està previst que hi hagi 8.700 persones. I és que el volum de gent que mou Sant Joan és immens. Es calcula que durant les festes hi ha 120.000 persones a Ciutadella, és a dir, 4 vegades la població censada al municipi.
1: Ciutadellans i ciutadellanques, i tota la gent que us acompanyeu, en Esplà hi falta gent.
0: Els Jocs d'Esplà són, segurament, el moment més plàstic i icònic de la festa. Tenen lloc al Pla de Sant Joan, a la Colàrsega del Port de Ciutadella, i consten de 3 jocs: en sortilla, carotes i corre abraçats. Es corren 42 ensortilles dividides en 3 tandes. Es rompen 6 de les 8 carotes que enguany ha pintat Júlia Saura, la germana del caixer senyor. De les altres dues, una se la queda el caixer senyor i l'altra l'Ajuntament. I en relació al corre abraçats, no hi ha un nombre estipulat de parelles que poden participar. Per garantir la seguretat d'aquests jocs, es desplega un dispositiu format per més de 450 persones. Tot aquest desplegament, tota aquesta festa té un cost. L'Ajuntament de Ciutadella destina més d'un milió d'euros a fer possible Sant Joan.
2: I tot aquest volum de persones necessita un dispositiu de seguretat a mida perquè tota la festa se desenvolupi amb el menor nombre d'incidents possibles. Llorenç Sallés, una altra vegada l'escoltam, ha parlat amb Diego Pastrana, que és el cap de la policia local de Ciutadella i també director del Pla Director de Seguretat.
3: Des de fa uns anys, xerrar de les festes de Sant Joan de Ciutadella implica parlar del dispositiu de seguretat que es desplega per a aquesta celebració. La festa ha assolit unes dimensions que obliguen a prendre unes mesures que a hores d'ara semblen ja bastant integrades en el normal desenvolupament d'aquests dies que venen. I al capdavant d'aquest dispositiu hi ha el cap de policia local de Ciutadella, Diego Pastrana. Diego,
4: bon dia.
5: Hola, bon dia, com anem?
3: Molt bé, començant per una pregunta una mica genèrica. Quina és la importància de la seguretat a les festes de Sant Joan?
5: Seguretat crec que és un dels pilars fonamentals de la festa. Principalment durant Sant Joan, el pilar fonamental és disfrutar i passar-s'ho bé. Val? I per disfrutar i passar-s'ho bé hi ha d'haver una seguretat intrínseca dins aquests sentiments. No? Per tant, nosaltres tenim aquesta gran responsabilitat de que la gent disfruti i s'ho passi bé amb una seguretat que ells no han de veure però sí que l'han de sentir.
3: Vostè va dir no fa massa dies a una xerrada que aquesta seguretat no va en contra de la festa, sinó que la protegeix, si no vaig sentir malament. És compatible una cosa amb l'altra?
5: Sí, sí, totalment. El fet de que muntem un dispositiu de seguretat i el fet de que nosaltres vetllem perquè tot transcorresqui com toca, que horaris, que tot segueixi una història, no?, que té aquesta festa, aquest sentiment, tot va envoltat d'una seguretat tant interna com exterior i d'un dispositiu de persones, d'un conjunt de persones que deixen la seva pell, la seva vida i la seva vida professional envers que tot funcioni bé, perquè penseu que estem xerrant de feina de fa molts de mesos, eh? No tan sols avui, que són dia 23 i tot, hi ha un esclat de festa, sinó que, en certa manera, és la culminació de molts de mesos de feina, no?
3: Clar, xerrant d'un dispositiu de seguretat que té unes xifres que, quan els adius fredament, espanten. Xerrant d'alguns moments en els Jocs d'Esplà que hi ha més de 450 persones mobilitzades, mesos i mesos de preparació, en Diego sap millor que ningú, com és organitzar i coordinar tot un dispositiu així?
5: Bueno, la paraula que defineix tot això és equip, no? Perquè això no passa només per una persona, això passa per un equip de persones, un equip de confiança, un equip de professionals i després una coordinació entre cossos d'emergències, Policia Nacional, Policia Local, 061, Creu Roja, Protecció Civil, Voluntaris de Sant Joan... Vull dir, bueno, vulguis o no, és la conjunció de tots aquests estaments, de totes aquestes persones, que tothom cregui en aquest projecte i que tothom cregui que les festes han de funcionar com un rellotget, vull dir, no hi ha més.
3: Enguany s'ha fet bastant d'èmfasi dies abans de la festa en diferents actes, un d'ells que és de les carotes, en els Jocs d'Esplà. És un acte que any rere any veiem com s'està endarrerint, com hi ha hi ha lentitud en aquest joc. Quin és el missatge que s'envia des d'aquí?
5: El missatge que s'envia des d'aquí és que estem ara a un esclat de festa, avui són dia 23, demà dia 24, la culminació de tot, i jo crec que la paraula que defineix és respecte. Respecte, demano molt de respecte a tot i especialment en aquest moment de les carotes, no? Perquè podem fer un dispositiu fantàstic, podem mirar uns horaris que vagin com un rellotge, podem mirar tot que vagi molt bé, però és una llàstima, és una pena que a vegades un fet tan puntual com són les carotes s'entorpesquin com s'entorpeixen amb actituds personals, val? Per tant, sí que es deu que demano que es qui l'agafi et seua. Val? Sí que deman que hi hagi un esperit de respecte cap a els que tenim al costat, que tinguem un esperit de respecte cap a fer passadís, que els cavalls puguin córrer bé, que tinguem un esperit de respecte en els voluntaris de Sant Joan que estan a primera línia, i en definitiva és això, respecte, no? Vull dir que aquestes muntoneres que tenim de les carotes no durin més d'un minut perquè és el que han d'aconseguir, i jo confio que la gent envers en els fets que es van donar l'any passat la gent s'hagi conscienciat que tot vagi molt millor, i perquè si no s'hauran de prendre mesures dràstiques que jo crec que no s'hauran de prendre, però s'haurien de prendre, val? Vull dir que per tant jo tinc confiança en que la gent haurà fet un cop de cap.
3: Diego Pastrana, cap de la Policia Local de Ciutadella, bones festes, bones i segures festes.
5: Bones i segures festes, disfruteu molt i, creix-me, la seguretat va a favor de la festa. Respecte i disfruteu molt.
2: I ara mateix hi ha milers de persones reunides. Queden 4 minuts per escoltar el primer toc i la gent està fent front a les altes temperatures. Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor. Clara Ceballos, bon dia.
4: Bon dia, Paula. Hi ha molta gent als carrers de Ciutadella aquesta hora, tot i la calor. Molts porten gorra, ventalls, però sembla que res és suficient. Anem a parlar amb un grup que tenim aquí al costat, amagat a l'ombra. Bon dia, què tal?
6: Hola, bon dia.
4: Com porteu la calor?
6: Súper, súper, súper. Una monada, això. En sóc llinet, no fa tanta calor. Un pot de llinet fresquet i un bon capell i dos ventalls, tot bona monada.
4: Teniu algun truc, algun consell per la calor aquests dies?
6: Sobretot que el llinet no s'encalentesqui. Si sempre està fresc, tot va bé.
4: Per aquí tenim també més gent. Veig que has vingut preparat, no has sortit de casa ja preparat per la calor.
7: Sempre sortim preparats nosaltres. Som de Mallorca i els mallorquins sortim sempre preparats. Si hi ha gel, no hi ha problemes.
4: També l'equipació, no?
7: Hombre, tenim aquí el nostre capell bo, d'aquest d'escàs. I t'he dit, quan hi ha gel, no hi ha problemes.
4: I a l'ombra sempre o també sortir un poc al sol?
7: Hombre, no, un poquet de sol. On hi ha sol, hi ha alegria, o no? Això diuen. Més tard ho sabrem.
4: Moltes gràcies.
7: Gràcies.
4: Adéu. Per conèixer les recomanacions de Protecció Civil per evitar posar en risc la nostra salut i la de les persones que ens envolten amb aquesta calor, parlem ara amb Francisco José Guerrero, cap de secció sanitària. Bon dia, Francisco, què tal?
8: Bon dia.
4: Quines precaucions ha de tenir en compte la població general per protegir-se de la calor durant les festes?
8: Pues las habituales a una ola de calor, beber agua frecuentemente aunque no tengamos sed, evitar la exposición directa al sol, sobre todo en las horas de más calor, y buscar sombra.
4: Com podem detectar que nosaltres o alguna persona del nostre entorn pateix un cop de calor? ¿Quiénes son els símptomes?
8: Pues la piel pálida y fría, al principio una sudoración excesiva y en un momento dado dejas de sudar y esa sensación de boca seca, de sequedad, de sed y los mareos y el síncope.
4: ¿Qué podem o qué hem de fer en aquests casos?
8: pues en el momento en el que detectamos esta presencia de estos signos y síntomas, apartar a la persona del calor, aflojar ropa, abrir cuello, cintura, dar agua a sorbitos muy pequeñitos y que nunca sea agua muy fría, y refrescar sobre todo nuca y frente.
4: Perfecte, moltíssimes gràcies, Francisco.
8: Moltes gràcies.
4: A punt de sentir ara el primer toc de flabiol de les festes, la il·lusió i les ganes de passar-ho bé pesen més que la calor. Amb tot, fem-ho amb seny, ja ho hem escoltat, molta aigua, ombra i un consum responsable de l'alcohol.
2: I ens situem ja a la casa del caixer senyor el fabioler Sebastià Salort. Ja és allà, ja ha entrat, ja ha arribat amb la somoreta i d'aquí pocs moments pujarà les escales per demanar-li al caixer senyor aquest permís per iniciar el replec. Que sentirem en directe aquí a Ràdio Nacional el primer toc de fabiol que donarà el sus a les festes de Sant Joan. Ja està ara mateix Sebastià Salort mirant el rellotge per fer aquest primer toc ben puntual. Ho dèiem, és a les 2:00. Sentim son directe des de la casa del caixer senyor. Silenci, tot el món expectant per sentir el primer toc de fabiol.
9: Tarda, senyor caixer, estimat, Ignasi Saura Sánchez, em donau-vos permís per començar el plec?
10: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el plec.
9: Així ho faré.

0: Medidas, trabajo, diálogo es lo que ofrecerá mañana Sánchez a los socios. No creen en Moncloa que sea casualidad que justo el juez Peinado haya pedido que mañana entregue su pasaporte Begoña Gómez.
1: Gracias. Los populares insisten en pedir a los socios que se piense lo de la moción de confianza. Hoy también muy críticos en el PP con el PNV después de que se haya hecho público que en el sumario del caso Leire constan contactos del PNV de Ortúzar para que tuvo reunidos, recibiera también el rescate en pandemia como lo hizo Plus Ultra. Pide Cuca Gamarra que los jeltzales expliquen si esa circunstancia es la que está influyendo en su apoyo al gobierno.
2: Lo importante es que el Partido Nacionalista Vasco dé explicaciones en relación a esas informaciones que se han conocido en un sumario y eso es lo que esperamos conocer, las explicaciones que pueda dar el Partido Nacionalista Vasco y si su relación con el Partido Socialista es lo que está condicionando al final el que sigan apoyando a Pedro Sánchez.
1: El PNV en un comunicado reconoce haber mantenido reuniones con miembro del Ejecutivo para interesarse por la petición de Tubos Reunidos, pero aseguran que esos contactos están enmarcados en la defensa de empresas estratégicas y con gran impacto en el tejido económico vasco y que no tienen nada que ver con las actividades que en paralelo pudieran estar realizando terceras personas. A partir de media repasaremos todas estas informaciones. Del exterior destaca hoy una fecha redonda para el Reino Unido, pero no precisamente para celebrar. Hoy hace 10 años de ese día en el que los británicos decidieron con sus votos descoserse del mapa de la Unión Europea. Dos lustros después, no se puede decir que ni ellos ni su sistema político estén mejor. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontús, buenas tardes.
3: Buenas tardes, prueba de ello lo vivido en estos días con la dimisión del primer ministro Keir Starmer, el Reino Unido sumido de nuevo en la incertidumbre política, y es difícil entenderlo sin mirar 10 años atrás al 23 de junio de 2016.
4: The British people have spoken and the answer is we're out.
3: El pueblo británico ha hablado, estamos fuera, anunciaba el presentador de la BBC. Un 52% votó entonces a favor del Brexit. Una década después, 6 de cada 10 británicos consideran que fue un error y el país arrastra las consecuencias del divorcio. Consecuencias políticas con esta inestabilidad permanente, también económicas.
5: The UK is somewhat poorer than...
3: El Reino Unido es más pobre que de haberse quedado en la Unión, dice el economista Gregory Swaite. Las pérdidas del Reino Unido por el Brexit se estiman entre el 6 y el 8% de su Producto Interior Bruto.
1: Gracias. Del exterior seguimos también a la espera de confirmar los resultados de las elecciones al gobierno de Perú y de Colombia, no exentas ninguna de polémica, y de comprobar si, tal y como acaba de anunciar Donald Trump tras las últimas reuniones y negociaciones con Irán, se reabre completamente el estrecho de Hormuz. Vamos a ver si impacta en los mercados. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. De momento con el petróleo muy tranquilo, se mantiene estable en los $77 por barril en el caso del crudo Brent y aporta la nota positiva un día en rojo en las bolsas europeas, con caídas que se acercan al 1% en algunos casos. El IBEX 35 retrocede medio punto porcentual, se aleja de los máximos históricos que se alcanzaron ayer y cotiza ahora algo por debajo de los 19.500 puntos. Wall Street de momento apunta a una apertura con caídas especialmente destacadas en el sector tecnológico, el que está haciendo de lastre la jornada de hoy.
1: Y todo esto en medio de un calor infernal, y no es metáfora. Rosa Perarno, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sandra. Es sin duda el tema de conversación en todos los bares y plazas de España. Estamos en el peor día de la ola de calor. Los termómetros están por encima de los 40 en muchos puntos del país. Las mínimas no bajan de los 30. La comarca de Liébana, en Cantabria, zonas del interior del País Vasco y áreas de Córdoba y Jaén han activado el aviso rojo por riesgo extremo. Vamos a ver cómo están las cosas hasta ahora en uno de esos puntos. En la Plaza de las Tendillas, en pleno centro de Córdoba, está Esqui Macías. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Pues desde hace una hora se ha activado en 6 provincias andaluzas avisos de riesgo por altas temperaturas que se van a mantener activos hasta las 9 de la noche. Lo peor está en Jaén y aquí en Córdoba, donde ese aviso es rojo. Aquí las máximas van a superar los 44 grados. Los ciudadanos sobrellevan esta situación con resignación.
9: Fatal, la verdad.
10: Pasa las cosas muy temprano, porque si no, no se puede.
11: Con resignación y con agua.
12: Es insoportable salir a la calle.
8: Tanto en Jaén como en Córdoba se han puesto en marcha medidas extraordinarias para paliar el impacto de esta ola de calor. Se abren refugios climáticos, esos espacios habilitados en edificios municipales para que los ciudadanos se refresquen, y se tiene muy en cuenta la población vulnerable como personas sin hogar o personas mayores. Eva Contador, concejala de Asuntos Sociales aquí en Córdoba.
13: Ya hemos estado poniéndonos en contacto con alrededor de 7.000 personas mayores.
8: Mañana mejora la situación, aunque Córdoba, Granada van a continuar con aviso amarillo, mientras que en Jaén será naranja. A esta hora en la Plaza de las Tendillas, 42 grados marca este termómetro en plena calle urbana.
7: Gracias, Esquis. Pues con este panorama sofocante y un riesgo de incendio extremo, buena parte del país se prepara para celebrar la noche de San Juan con hogueras y petardos, aunque algunos municipios han decidido suspenderlas o restringirlas para evitar riesgos. Cataluña pide extremar las precauciones. Barcelona, Laura Hurtado.
9: Cataluña se prepara para la verbena de San Juan, una noche de petardos, hogueras y cocas. El sector de la pirotecnia prevé incrementar un 5% las ventas y calcula que cada familia gastará entre 30 y 50 euros. El elevado riesgo de incendio por las altas temperaturas preocupa especialmente durante esta fiesta y por eso las autoridades piden precaución.
11: Tota prevenció en la celebració festiva.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, insiste que toda prevención en una fiesta como esta es poca. En este sentido, el govern ha desplegado un amplio dispositivo para garantizar que la noche pueda celebrarse con seguridad. Más allá de la pirotecnia, San Juan también es sinónimo de cocas con fruta confitada, piñones, crema o chicharrones. El gremio de pasteleros de Barcelona augura una buena campaña y ya hace días que sus obradores están al pleno rendimiento para tenerlo todo listo para esta noche.
7: Y al margen del calor, este martes nos deja también novedades en materia de seguridad vial. La edad mínima para conducir patinetes se fija en 15 años y será obligatorio usar casco también para los ciclistas en todo tipo de vías y los motoristas tendrán que llevar guantes y calzado cerrado. A partir de 12:30 les detallamos todos los cambios que acaba de aprobar el gobierno. Y una última parada en Burgos, porque ya está en marcha una nueva campaña de excavaciones en los yacimientos de Atapuerca. Los directores del proyecto acaban de explicar que tienen altas expectativas de hacer grandes hallazgos en las próximas semanas. Carmelo Palacios.
14: El foco está puesto en el yacimiento de la Gran Dolina, donde se ha entrado de lleno en el nivel TD6-2. Ya en anteriores excavaciones se descubrieron restos del que es por ahora el campamento más antiguo de Europa y este año se está profundizando más en esa zona. Marina Mosquera, codirectora de los yacimientos.
15: Este año sí que sí, ya entramos en TD6-2. Y será una fiesta. En cuanto abramos esos 40 metros cuadrados ya tendremos muchísima más información que podremos estudiar y con los que podemos dar respuestas a estas preguntas.
14: Además, también se esperan encontrar fósiles humanos en otras cimas de la Sierra Burgalesa.
7: Y un apunte más, Sandra, una pregunta que vamos a resolver a partir de 12:30. ¿Cómo es posible que una camiseta del Mundial de cualquier selección cueste en torno a 150 euros?
16: Para ponérmela dos veces no me compensa.
17: Y para comprarme la camiseta de la selección española he tenido que sacar dinero de mi cuenta de ahorro.
7: Después les contamos en qué puntos de la cadena engorda el precio.
18: Final de fútbol. Esta tarde noche terminamos los partidos de la segunda jornada. Ya tenemos 6 selecciones clasificadas, Daniel Ampuero.
19: Buenas tardes. Las últimas en llegar, 3 esta madrugada, Noruega, Francia y Argentina, con 2 goles más de Messi, que con 18 en fases finales se convierte en el máximo goleador histórico. En ese partido, Julián Álvarez ha expresado públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid, lo que va a provocar una nueva polémica entre Atlético, Barcelona y de paso Real Madrid, que son los que han mostrado interés en fichar al delantero argentino. Para hoy, 4 partidos. A las 7 de la tarde, Portugal-Uzbekistán. A las 10 de la noche, Inglaterra-Ghana. A la 1 de la mañana, Panamá-Croacia. Y a las 4, Colombia-República Democrática del Congo. Desde Guadalajara, México, en el mismo escenario donde la selección española jugará el sábado ante Uruguay. Hoy, la Roja volverá a los entrenamientos en Chattanooga si los avisos meteorológicos y las tormentas lo permiten.
18: Lo veremos. Más y media.
20: Radio Diari Migdia. Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
21: Bon dia, són les 2:10.
22: Senyor caixer, estimat, Ignasi Saura Sánchez, en donau-vos permís per començar el plec?
23: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el plec.
22: Així ho faré.
21: Pogut escoltar en directe el primer toc de Fabiol que indica que Ciutadella ja ha donat el sus a les festes de Sant Joan. Tot d'una i anem en directe. Avui és dimarts 23 de juny. Pablo Hernández, al control tècnic, us parla Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. L'edifici Gessa ja té projecte.
24: Encabirà espais per usos culturals i d'innovació, més un apartament soterrat amb un miler de places.
21: Al Rentacart hauran d'aclarir els números.
24: Perquè el Consell de Mallorca pugui determinar el sostre de vehicles d'entrada a l'illa.
21: I en els esports?
24: El Real Mallorca començarà la pretemporada el dilluns 6 de juliol, dia 5 d'agost, es jugarà el trofeu Ciutat de Palma.
21: Coneguem ara la previsió per les pròximes hores. Noelia García, bon dia.
25: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen lleugerament les temperatures, però continuen altes. Encara a l'interior de Mallorca màximes podran arribar o superar els 38 graus i també més de 36 graus a Eivissa i a Formentera. Avui els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Palma, 32 a Maó i a Eivissa i 28 graus a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis. 35 graus a Palma, 32 a Maó, 31 graus a Eivissa i 28 a Formentera. La nit serà tropical a gairebé tot el territori, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. Demà també continuarà el temps estable i càlid, amb sol i cel clar. Bufarà vent fluix amb brises del litoral. És una informació d'AEMET.
21: Ho dèiem en portada, Ciutadella ja ha donat el sus a les festes de Sant Joan. Llorenç Allés, bon dia. Quin és l'ambient ara mateix?
0: Bon dia, Jaume. Idò, l'ambient és el de plena festa. Fa tot just uns minuts, aquí a la plaça de la Catedral, on ens trobam, s'ha produït el toc de tambor i fabiol, el primer toc de tambor i fabiol, que és qui som de qui ens posa la pell de gallina, no ho podem amagar. Ara mateix, Little Replex ja ha començat. El fabioler Sebastià Salort, després de rebre el permís del caixer senyor, ha anat a avisar un per un els membres de la cualcada per dir-los que en una estona han d'estar ja dalt cavall, que els anirà replegant. I per a què? Perquè a les 6 del capvespre tingui lloc l'acte més multitudinari del dia d'avui, el Caragol d'Esborn. Serà a les 6 en punt, quan el caixer senyor farà l'entrada al galop a la plaça d'Esborn i sentirem llavors les notes del jaleo. I la festa no aturarà aquí. Després ve Sant Joan de Missa, corregudes de ses voltes, els caragols de Santa Clara, la beguda que el caixer senyor. En fi, Ciutadella està ja en festa, una festa que no aturarà fins a la matinada del 24 al 25.
21: Moltes gràcies, Llorenç. N'estarem ben pendents. Ciutadella, ja ho sentiu, ja bull amb el primer toc de fabiol. Amb tot, des de primera hora al matí, els carrers de la ciutat anaven plens de gent ja cercant bulla.
2: Vist per cada ja arena posada, ambient, banda, m'agradaria ja posar-me damunt d'escavall i empenya i fer festa.
3: Jo, molta bulla i molta alegria.
4: Visca Sant Joan, mallorquins veteranos que no fallam per Sant Joan.
5: La il·lusió se nota, se sent i Sant Joan està present.
6: Molta il·lusió, moltes ganes i amb molt de seny.
21: Val a dir que d'ambient ja n'hi ha des de fa hores. Ahir mateix, per exemple, la ciutat ja vibrava amb la nit dels festers. És una celebració amb arrels mil·lenàries, es caracteritza pels balls, càntics i foguers al carrer, si pot ser, a prop de la mar. A través d'aquesta celebració es busca defugir els mals esperits i atreure la bona sort.
26: I els festers, en realitat, el significat és un temps que es cremava tot el dolent de les cases que tenien al carrer i ho cremaven.
27: Nosaltres ensenyem tots els anys, cada dimecres tots els anys ensenyem. I per sortir aquest dia, ells també sortim, un dissabte cada mes també sortim pels pobles, pels carrers de Ciutadella.
21: Per als ciutadallencs i ciutadallenques és també una nit propícia per sortir a sopar a la fresca envoltats de familiars i éssers estimats.
28: És un moment amb molta càrrega emocional i d'identitat i estem supercontentes sempre de compartir aquest moment.
29: És un dia d'assany que al final ens defineixen com a poble i no sé, també generacions senceres.
30: Bueno, jo crec que tots els ciutadallencs i ciutadallenques tenim un paper importantíssim, perquè tenim les festes en el parc i cadascú, en la seva mida, aporta el que li toca.
21: Òbviament, amb tantes ganes de bauxa, hi ha d'haver qui vetli per la seguretat. Seran concretament un miler de persones les que integrin el dispositiu.
31: Aquest migdia s'ha posat en marxa el Centre de Coordinació de la Policia Local, el FECOPAL, des d'on es guiarà la feina de les forces sanitàries, d'emergències i de seguretat al llarg de les properes 48 hores a Ciutadella. El moment de major concentració de persones fent feina per a la seguretat de la festa es viurà dimecres capvespre amb motiu dels Jocs d'Esplà, que concentrarà un contingent de 450 unitats. El cap de la policia local i de l'operatiu, Diego Pastrana, destaca que, tot i ser molt bona gent de molts cossos diferents, s'ha fet molta feina en la coordinació.
32: Som equips multidisciplinars, som equips que fem feina tots junts, hem fet una formació conjunta tots i, per tant, després el resultat es veu un mig escarrer de que tots actuem com un autèntic rellotge.
21: La nit, aquesta revela de Sant Joan, però també celebra a Palma i a tots els pobles de Mallorca. Laura Ruibal, bon dia.
1: Bon dia, és nit de foc, de dimonis, música, ball de bot i de sopars tant a la Part Forana com a Palma. A Ciutat, la festa serà al Parc de la Mà amb les actuacions del Mallorca i Xanguito a partir de les 8 de l'hora baixa. A més, 11 colles participaran al tradicional correfoc en una festa organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. A les platges d'arreu de Mallorca s'espera que milers de persones gaudeixin plegats d'aquesta nit. A Calvià se'n faran rebel·les de vora la mà als arenals del municipi. La plaça Pinada de Santa Pons serà, per exemple, l'escenari per a les actuacions de Gin Tònics i Jaume Colombàs. Festa també a altres pobles, com Muro, en la Flama del Canigó, Correfoc i Rebel·la. Però des de Deià, a l'Aró, passant per Sant Joan, Son Cervera, Mancó de la Vall o Porreres, se celebra avui al voltant de Foguerons la nit més màgica de l'any.
7: I a Eivissa, l'epicentre de la celebració estarà a Sant Joan, amb concerts, batucades i l'encesa de fogueres a la mitjanit. Ignasi Gras.
8: L'Illa d'Eivissa es prepara per una de les nits més especials de l'any. El poble de Sant Joan serà el protagonista aquesta nit amb l'encesa de fogueres, concerts i DJ. A Vila els actes se centraran a la platja de Talamanca i a Ses Figueretes, on tampoc faltarà la música en directe o els tradicionals macarrons de Sant Joan.
9: Pues a ver, tenemos pensado pues ir a la playa con un pareo y pues ver ahí los fuegos tranquilamente. Y luego a lo mejor ir a cenar y a casa.
10: Sí, esta noche nos vamos con las amigas a Figueretas, a ver los fuegos un poquito. Hacen las hogueras, veremos los fuegos y musiquilla, sí.
11: Bueno, esta noche en principio llevamos un plan tranquilito, estaremos por casa, a lo mejor nos acercamos a Playa de Embosa a ver un poquillo pues el ambientillo que hay por allí y eso, pero todo en plan tranquilo, con los niños, con los peques y disfrutando en familia.
8: A Formentera la celebració estarà al Pilar de la Mola, amb concerts, torrada i també l'encesa de fogueres.
20: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
7: L'Ajuntament de Palma ha adjudicat el concurs per rehabilitar l'edifici de Gesa i transformar la façana marítima. Cruz i Ortiz Arquitectos n'ha resultat el guanyador. Corp preveu que la intervenció del complex estigui acabada al 2029. Jorge López, bon dia.
12: Bon dia. El projecte seleccionat pel jurat contempla habilitar els 8 pisos i el terrat de l'antic edifici de Gesa per encabir-hi espais per usos culturals i d'innovació. Així, hi haurà plantes per fer exposicions, ubicar l'Institut Municipal de les Arts o la Biblioteca Central, entre d'altres. Explica el batle Jaime Martínez.
13: Perquè aquesta actuació no consisteix només en rehabilitar un edifici, consisteix en obrir un nou espai d'oportunitats a Palma, un espai on conviuran cultura, innovació, coneixement, emprenedoria i activitat econòmica.
12: Al solar s'hi farà un edifici annex per un auditori, un centre d'interpretació de l'energia i un aparcament soterrat, també una pèrgola vegetal i paisatgisme amb espècies mediterrànies adaptades en una intervenció de 30.000 metres quadrats.
13: Per aplicar una estratègia de mínima edificació, on l'arquitectura apareix només de forma puntual i justificada, permetent que l'espai lliure, el gran espai lliure públic, sigui el vertader protagonista.
12: La inversió total del projecte és de 76 milions i mig d'euros. L'execució es farà en 5 fases independents i consecutives durant 2 anys i 2 mesos. És previst que les obres de la primera fase comencin a final de l'any que ve. Recordem que l'Ajuntament va comprar els solars i les edificacions a Endesa l'any passat i l'edifici duia 15 anys tancat.
7: L'Ajuntament de Palma, per cert, ha acusat l'associació Benamics de pressionar alguns dels artistes contractats per a participar en la celebració de l'Orgull de Palma, que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça Major. És la resposta a les acusacions formulades ahir.
1: Benamics denuncia possibles irregularitats en l'organització de la verbena de l'Orgull. Acusa en cor de tràfic d'influències, conflicte d'interessos i intervenció fraudulenta en la contractació administrativa. Jan Gómez n'és el president.
14: Benamics quiere poner de manifiesto la falta de ética y la gravedad de la situación en la que se ha estado organizando y urdiendo el pseudotardeo con esta empresa antes de tener siquiera publicada la adjudicación. Exigimos al gabinete de alcaldía que rectifica o se someta a los tribunales.
1: L'Ajuntament de Palma assegura que revisarà els expedients administratius relacionats amb l'organització de les últimes 10 edicions de l'Orgull, inclosos aquells vinculats a l'autorització, cessió, explotació d'espais destinats a barres i altres activitats econòmiques associades a la celebració.
7: Més coses. El Consell de Mallorca demanarà a les empreses de lloguer de cotxes el nombre de cotxes justament de les seves flotes per aplicar la llei de regulació de vehicles a l'illa.
12: L'estudi estudi de càrrega que inclourà informació del govern, de la DGT, de les navilieres i de l'autoritat portuària ha de determinar el sostre de vehicles d'entrada pel port i el màxim de cotxes de lloguer autoritzats. Les úniques dades de què disposa el Consell són d'un estudi ja desfasat del 2017 que estimava entre 55.000 i 60.000 cotxes de lloguer a Mallorca. Fernando Rubio, conseller insular d'Infraestructures.
0: Aquesta llei mos marca que se posarà un topall, un sostre de vehicles de lloguer anual i, per tant, tota aquesta informació serà imprescindible per tal de marcar aquesta xifra, no?
7: Mentrestant, Més per Mallorca denuncia que davant l'inici imminent dels trasllats de residus d'Eivissa a Mallorca encara no està garantit que això suposi una reducció en la taxa de residus dels mallorquins, tal com van prometre PP i Vox. Catalina Eres Perelló és la portaveu dels ecosoberanistes al Consell de Mallorca.
2: No hi ha cap rebaixa, ni tan sols s'han aprovat les taxes. I, en canvi, sí que tindrem més camions, més incineració i més impacte ambiental. Mallorca ja no se pot convertir en el famer de les Illes Balears.
7: Més coses, la Unió de Socorristes de Mallorca denuncia que els serveis mínims del 100% decretats per la vaga d'avui i demà vulneren el dret dels treballadors a secundar la protesta.
31: El sindicat critica la gestió de l'Ajuntament de Palma i assegura que es prioritza la rendibilitat econòmica per damunt la qualitat del servei. Adverteix que les platges quedaran sense vigilància en Sant Joan, una de les jornades de més afluència de l'any. Cristian Melogno és el secretari general

0: des del lloc on tinguin previst ser.
1: Desenvolupada inicialment per Astro Mallorca per a ús intern, ara s'obre a tota la ciutadania. Es tracta d'una eina gratuïta que permet saber si el màxim de l'eclipsi serà visible des d'un punt concret, tenint en compte no només l'ubicació geogràfica, sinó també el perfil reial de l'horitzó. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, demana, però, a la ciutadania que vagi als punts habilitats pel govern per evitar situacions de risc.
2: Però des del govern, nosotros lo que estamos impulsando es una serie de puntos específicos donde se dan una serie de circunstancias que son una buena visibilidad, unas condiciones de seguridad y un entorno de acceso y de seguridad que las administraciones podemos garantizar.
1: Horitzó Eclipse 2026 està disponible de manera gratuïta en català, castellà, anglès i alemany i es pot utilitzar des de dispositius mòbils, tauletes i ordinadors. L'accés es fa a través de l'adreça www.horitzó2026.com.
0: I el govern activa el xec Cangur 2026 amb ajudes de fins a 4.000 euros per facilitar la conciliació familiar i laboral. Se'n poden beneficiar les famílies treballadores amb infants de fins a 14 anys amb una renda que no superi els 30.000 euros. Dia 1 de juliol sobre el termini per presentar les sol·licituds. Catalina Cabré és la consellera de Treball.
3: Estam en les famílies treballadores i se podran acollir aquelles en les que la renta per càpita familiar no arribi en els 30.000 euros. Els ingressos, les rentes dels progenitors i dividir entre el número de membres de la família. Això fa que quedin més beneficiaris aquelles famílies que més feina fan i aquelles famílies que més fills tenen.
0: I el govern prioritzarà la declaració responsable a l'hora de fer tràmits administratius. De fet, ja s'ha enviat una instrucció a totes les conselleries per evitar que els ciutadans hagin de presentar documents als quals l'administració pugui tenir accés pels seus propis mitjans. L'objectiu és avançar cap a la simplificació administrativa, ho explica el vicepresident Antoni Costa.
4: És molt necessari que les administracions públiques ens posem les piles en aquest sentit. La informació, la documentació que ja està en mans de l'administració, no se li ha de tornar a demanar al ciutadà. Simplifiquem els procediments.
0: 2:25, moment d'obrir la crònica de successos.
5: La Policia Nacional investiga la mort d'un agent a casa seva a la barriada de Sa Penya i Eivissa. L'avís el va donar la seva parella, que va alertar que l'home, que es trobava de baixa per ansietat, estava alterat. La principal hipòtesi és que la mort s'hauria produït per una mescla de medicació ansiolítica i estupefaents.
0: Estabilitzat l'incendi agrícola, que s'ha activat a les 12 del migdia a Montuïri, a la superfície afectada, que serien unes 3 hectàrees, i han actuat 4 mitjans aeris, una autobomba, 10 bombers forestals i 2 agents de medi ambient. A Muro, en canvi, continua actiu, tot i que estable, un incendi que des d'ahir ja ha cremat 12 hectàrees i mitja de terreny forestal i agrari. A la zona, coneguda com Camp Millet, hi treballen 3 autobombes, 27 bombers forestals i 2 agents de medi ambient. I de la crònica de tribunals, us destacam que una nina ha acusat son pare de violar-la quan tenia 6 anys.
5: Ha estat en el judici contra l'acusat que es fa a l'audiència provincial i que avui és previst que quedi per sentència. La sessió ha començat amb la reproducció de l'explicació l'oració de la nina, que va contar a una amiga més gran que son pare li feia coses de persones majors quan es quedaven tots sols a casa seva. Va ser l'amiga qui va donar l'avís. L'home està acusat de violar en repetides ocasions la seva filla entre el 2020 i el 2023. La fiscalia sol·licita que sigui condemnat a 12 anys de presó, prohibició d'acostar-se a la víctima durant 20 anys i indemnitzar-la amb 50.000 euros.
0: I temps ara per la informació esportiva.
1: El Mallorca començarà la pretemporada el dilluns 6 de juliol en les habituals proves mèdiques. El primer entrenament serà el dimecres 8 a la ciutat esportiva Antonio Asensio. La pretemporada comptarà amb 5 amistosos, però de moment sols han confirmat el que jugaran davant el Mallorca B el 18 de juliol. L'equip farà, a més, un stage del 24 al 30 de juliol a Marbella. El 5 d'agost es jugarà el trofeu Ciutat de Palma i el 8 l'equip jugarà el darrer amistós. Tot això, una vegada conegut el nou entrenador del Mallorca, és Luis García, l'elegit per a dirigir a l'equip fins a juny del 2027 amb opció d'una temporada addicional. Així ho va anunciar ahir el club, just després de comunicar també que l'Eixip havia abonat la clàusula de rescissió de De Michelis de 2,5 milions d'euros. El nou tècnic ve de dirigir a Las Palmas, abans passar per les banquetes de la selecció de Qatar o de l'Espanyol, i a més va ser jugador mallorquinista durant la temporada del 2024 i 2025. Per la seva part, Martín De Michelis s'ha acomiadat del Mallorca Mallorca, amb un comunicat publicat a les seues xarxes socials, ha dit que no va ser una decisió fàcil, que sentia que era el moment de fer aquest

0: que li fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
1: Ai, feliç nit de Sant Joan!